0: figa flava, xero cartiti, dei, dei, dei, sempre per la companyia. Recient arriba la invitació per la consulta. Figa flava!
1: Els caps de setmana no posem filtres. La sessió musical més petada amb en Marc Clavés.

0: 25 anys.
1: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: Ves al tanto a la platja a veure si clavaràs una garoina al cul.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats, perquè tenint la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors. Sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bon saber fer. Endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. Ràdio Capital, les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, família Capital.
2: Som la Laia i l'Eduard d'Un Mos Un Glob.
1: Moltíssimes felicitats per aquests 25 anys.
2: Que continueu cuinant històries delicioses
1: i servint-nos cada dia un bon glob de cultura i territori.
2: Brindem per molts anys més.
1: Salut, Un Mos Un Glob i amunt Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital.
0: 25

0: Ves al tanto a la platja a veure si clavaràs una garoina al cul.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.
3: Ella

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 7.
0: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? En certa ocasió, John Lennon va dir: hi ha dos forces motivadores bàsiques, la por i l'amor. Quan tenim por, ens allunyem de la vida. Quan estem enamorats, ens obrim a tot el que la vida té per oferir amb passió, entusiasme i acceptació. Aquí, sempre, des del llunyà octubre del 93, en què aquest programa va començar, hem acceptat i de molt bon grat la vostra participació, perquè això ho fem junts.
2: Hola, Albert, des de Valls, un cocodril nostàlgic, també un saludo. Bé, per favor, si és tan amable, m'agradaria que em posessis la cançó de Llorando a la puerta de la capilla o algo así, de Elvis.

0: Quin bon rotllo que m'ha donat. A veure, en el dial actual on pots trobar cosetes com aquest Going Up the Country, que els Canet Heat van publicar el 1968. La banda es va formar 3 anys abans, el 1965, a Los Angeles. Una banda de blues, rock i boogie rock que sempre ens ha agradat molt.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 100 emissores a tot Catalunya, Andorra i les Illes Balears en diferents dies i horaris. I mitjançant la FM, però algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la tele, de la TDT. Moltes deixen els seus webs al programa per escoltar o descarregar en diferit els podcasts perquè no perdis la sintonia. Fa alguns mesos que, segons la proposta de l'amic Eloi Hernández de Sabadell, us preguntem quins són els vostres 10 intèrprets preferits de tota la vida i d'ells quina és la cançó que destaqueu. I resulta que avui m'ho pregunta a mi Jordi Aniento Ponsarnau, que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com em diu: què tal, Albert? Em poso en contacte amb tu per agrair-te que llegissis la carta que et vaig enviar fa un temps. Em va fer moltíssima il·lusió. A més, la vaig gravar i li vaig enviar a algun amic. De broma em va dir que si era un antic o alguna cosa similar, i jo li vaig dir que era algo semblant a un coco. Ha! Es va quedar a quadres. No sé si ho recordes, però jo vaig ser el que et vaig dir que les cançons amb ràdio teletransportaven com a Star Trek. Et diré que algun cop m'he identificat molt amb alguna persona del grup que t'ha escrit, perquè segurament vaig coincidir amb ell o ella en alguna discoteca per l'època que les patejava totes, del 77 al 87, aprox. Per exemple, un noi de Sabadell et va demanar les 10 cançons preferides i una d'elles era de la discoteca Blau Black quan acabava la sessió. Ara no recordo exactament quina era, però segurament jo també estava rondant per aquells llocs. Un altre cas és d'un altre noi que es diu de nom Manel Aniento i és el mateix cognom que el meu, i així amb més exemples. M'agradaria tenir una xerrada amb ells i segurament tenim situacions i llocs en comú. Aquesta vegada no et demanaré cap cançó, però ho farem a l'inrevés. Digue'm les teves 10 millors cançons i en quina situació et recorden. I una altra pregunta: quina melodia t'agradaria haver escrit? Ah, que és difícil les preguntes que fas, eh? I més per a tu, que has punxat unes quantes. Milers i milers. Una salutació i felicitats per al programa, una abraçada per tothom, Jordi Aniento Ponsarnau. Mira, la pregunta de quina cançó m'hagués agradat escriure només la faig als músics, als autors, als que han escrit cançons, i no és el meu cas. Bé, he escrit la lletra d'algunes cançons, però no compten, perquè eren cançons per promocionar el meu programa, allò que en l'argot professional diem jingles. Accepto la teva proposta, Jordi, faré la selecció de veritat, sincerament. Bueno, va, doncs vinga, som-hi. Jo, no ho sé, és que ara em poso al vostre lloc i realment és molt difícil escollir-ne només 10. I a més, d'aquests 10 intèrprets, quina cançó poso? És que per començar, amb Elton John, podria posar moltes que m'agraden, però he escollit aquesta.

0: you're gonna wind up where you started from.
1: Sens dubte, un gran baladista. Per això l'he escollit entre els meus 10 intèrprets preferits, Cat Stevens. I un tema no dels més coneguts d'ell, Sitting.
2: T'acompanya l'Albert Malla.
1: I amb molt de gust, atenent la proposta de l'amic Jordi Aniento Ponsarnau, de Sabadell. M'ha demanat quins eren els meus 10 intèrprets preferits i els motius, bé, els motius són bastant comuns a tots aquests temes. L'adolescència, els primers anys de joventut, les primeres vegades de coses que marquen. El primer petó, els primers amors, els primers desamors, els primers viatges, les primeres escapades, els primers concerts. Però també recordo aquelles festes particulars on jo ja començava a assajar com a DJ. I tot això coincidint amb les cançons que estaven de moda, que en general, en aquells anys 70, eren molt, molt bones. Per molts dels nostres oients, la millor música de tota la nostra vida. Tot i que després he colat també alguna coseta dels anys 80 i bastants. Però els que em coneixeu ja esteu trobant a faltar algú entre els 10 intèrprets preferits meus.

0: Corria 1973 quan vam descobrir, gràcies a la fantàstica ràdio que feia Rafael Túria, a una de les seves enamorades de sempre. Carly Simon. Yours of Vain, ets tan cregut que es va dir aquí. Segons sembla, estava basada en fets reals. Estava dedicada a algun personatge del món del cinema, però després se n'ha parlat d'altres, així que no ha quedat ben clar realment si era per un, era per diversos o era una invenció. En el meu cas, eren temps en què no em podia comprar ni molt menys tots els discos que m'agradaven, que eren molts, perquè a més és que en aquella primera meitat dels anys 70, com abans hem comentat, la música en general era molt bona. I per als oients més joves del programa, que ens consta que són molts, recordar que no existia internet ni la possibilitat de tenir música gratis. L'única possibilitat, entre cometes, era gravar-la de la ràdio. Però llavors les FMs pràcticament no existien, no emetien experimentalment, els nostres receptors no ni tan sols captaven la FM, s'havia de gravar de l'ona mitjana amb les limitacions tècniques que això suposa, és a dir, que la qualitat de so no era molt bona, hi havia interferències, a més els locutors parlaven a sobre, o sigui que l'única manera de tenir una cançó que t'agradés i posar-la tantes vegades com volguessis era comprant el disc. He començat precisament aquesta selecció amb l'Elton John perquè jo crec que és l'intèrpret que més vegades he gravat, demanant discos prestats als amics per gravar-los en cinta i després tornar-los, no? Perquè m'agradava tenir tota la seva discografia. En el meu cas, tot va canviar una mica. Les meves sensacions van canviar quan a partir de l'any 77 les companyies discogràfiques em van començar a enviar discos de promoció, és a dir, gratuïts, amb la intenció de que jo els promocionés, perquè llavors ja feia programes musicals en directe, no? La música, evidentment, em va continuar apassionant, ha estat el meu motor sempre, però ja no és el mateix, no sé si m'enteneu, eh? Aquella sensació de finalment haver aconseguit els diners necessaris per comprar-te aquell disc gran que t'agradava, perquè la majoria eren petits, perquè eren més barats, no? Eren els singles. Doncs va variar, perquè llavors tenia tota la música al meu abast, de forma gratuïta, i a més era una eina de treball. Jo havia d'escoltar els long plays, m'agradessin o no, per treure les cançons que em semblaven més interessants i emetre-les, no?
1: Escoltes Cocodril Club.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Després de Carly Simon, podríem escoltar una dels 72 del grup Amèrica. Llavors ja eren coneguts amb Un cavallo sin nombre, però van venir d'altres, i aquesta concretament em feia somiar amb algun dia poder viatjar a l'Amèrica profunda.

grup americà. Ventura Highway, autopista, aventura. El grup Bread va durar molt poc, era el grup de David Gates, però gairebé tot el que va fer em va entusiasmar.

0: everything I own.
1: Just to touch you once again.
0: Que aquí es va dir todo lo que tengo. El grup Bread de David Gates de 1972. Estic disfrutant perquè, a més, comprovo que totes aquestes cançons m'estan agradant pràcticament igual que el primer dia que les vaig escoltar. Estic atenent la proposta d'en Jordi Aniento Ponsarnau, de Sabadell, que m'ha dit que doni jo la meva selecció dels 10 intèrprets preferits. I ara, David Bowie. L'Space Odyssey m'encanta, però jo el vaig descobrir amb aquesta, Starman. Starman.

1972. Per cert, que en aquella època ja no estaven de moda els anomenats conjunts, gent com Sidex, Salvajes o Mustang, però que encara ho intentaven, versionant com havien triomfat als anys 60 clàssics internacionals al castellà. I existeix una desconeguda versió al castellà d'aquest tema per Santi Carulla, al capdavant dels Mustang. David Bowie, el grup Brett, America, Carly Simon, Crosby, Stills, Nash, Cat Stevens, Elton John. I clar, no em puc deixar els Creedence. I una anècdota de la Creedence Clearwater Revival relacionada amb mi, no? Allò que us deia de comprar els discos. Un diumenge al matí estava escoltant la ràdio, que és el que feia més hores al dia sempre que podia, i llavors no era tan fàcil com ara escoltar-la. I va sonar Green River, de la Creedence. Jo ja coneixia el tema. Sí, potser l'havia escoltat un parell de vegades, però aquell matí de diumenge, quan es va acabar per la ràdio, jo vaig tenir un desig irrefrenable de tornar-la a escoltar, i no tenia el disc, però és que a més era diumenge i totes les botigues estaven tancades. Totes? Tenia les 90 peles que costava el disc? Sí, em sembla que em faltava poc, i segur que els pares s'enrotllarien i em donarien el que faltés, però estava tot tancat. Llavors vaig recordar que davant dels estudis de Ràdio Barcelona, al carrer Casp número 6, tocant a Passeig de Gràcia, on han estat pràcticament tota la vida i continuen en l'actualitat, llavors hi havia davant una màquina de discos, però no una màquina d'aquelles que hi havia als bars, que posant un duro podies escollir un dels discos que estaven allà. No, una màquina que venia discos, igual que hi havia màquines que venien tabac, oi? Però, clar, n'hi havia uns quants, no tenies tants per escollir com en una botiga. I vaig anar cap allà corrents, i efectivament estava el Green River i me'l vaig comprar. La culpa de tot això la va tenir aquesta guitarra.

Green River, el riu verd de la Creedence Clearwater Revival de 1969. No cal que us digui que no estan en ordre, eh? Vull dir, que hagi posat en primer lloc Elton John no vol dir que sigui un hit per ell de l'1 al 10. I us entenc perfectament quan us sap greu haver deixat fora alguns que formen part de la vostra banda sonora i que estan més en el vostre cor que en el vostre cap. Perquè ara, per exemple, escoltarem Franco Battiato, esclar, jo diria, amb diferència als altres, que ha estat l'artista per al que no m'ha importat fer més quilòmetres per veure'l en concert, no? Però, clar, és que em posaria 50 d'en Battiato. Escoltarem la perspectiva de Nevsky, basada en el llibre de Nikolai Gogol de 1835, un llibre que pretenia aixecar i llançar a Rússia cap al progrés.

La perspectiva de Nievski de Franco Battiato. Bueno, i evidentment després podríem posar Supertramp i els Eagles i els Beatles i els Stones i Bruce Springsteen i l'etcètera de les coses. Però me'n queda un, m'ha costat molt, perquè clar, aquí em carregava per posar-lo, però per una sèrie de detalls ha guanyat ell, ha guanyat Roy Orbison. Però us he dit que la meva selecció seria sincera, seria d'acord. Jo realment vaig descobrir Roy Orbison quan ell se'n va anar. A veure, de petit coneixia el Pretty Woman, sobretot en versions al castellà que feien alguns conjunts de l'època, que li deien Linda Chica, Linda Chica, por la calle vas... Va. Però jo no sabia que era de Roy Orbison, el Pretty Woman. I després, quan jo ja vaig començar a rebre novetats discogràfiques perquè ja feia programes de ràdio musicals, Roy Orbison no estava de moda ja. A finals dels 70, sí, havia, em sembla que havia rebut alguna cosa, el Blue Bayou i tal, però no era conegut per aquí. I el 88 ens va deixar, em vaig assabentar de que alguns dels més grans el tenien com un ídol i vaig voler saber qui era aquest senyor i què havia fet. I vaig descobrir una discografia brillant, única, irrepetible, però paral·lelament em va arribar el disc Mystery Girl, que va ser el seu disc pòstum. Ell se'n va anar molt jove, al desembre del 88, quan aquest disc ja estava gravat, feia poc que estava gravat, i em va arribar el single de promoció d'aquell àlbum, el You Got It, i a partir d'aquí va ser quan vaig començar a interessar-me per Roy Orbison. En qualsevol cas, crec que és una cançó sensacional.

0: El que necessitis, ho tindràs. You got it. Roy Orbison. Abans, Batiato. Creedence, Clearwater Revival. Brett, America. Carly Simon. Crosby, Steele, Nash and Young. Cat Stevens. I començant per Elton John, els meus 10 preferits. Gràcies per demanar-m'ho, Jordi Aniento Pons Arnau de Sabadell. La veritat és que m'ho he passat molt bé. Algú va dir, els impossibles d'avui seran possibles demà.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Quina és la teva cançó del record?
1: Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet en Josep Escámez Fernández, que ens diu: per una persona molt especial que es diu Carme, et demano Roberta, però en la versió de Los Catinos. Ah, doncs serveixi també per tenir un record per l'amic Manolo Veí, el cantant de Los Catinos, que primer van ser Los Ticanos i que malauradament ens deixava el 2020. Ells van ser dels primers conjunts en versionar el castellà clàssics italians com aquest, original de Peppino Di Capri de 1963.

0: Ei, hola, com estàs? Gràcies per tornar a la ràdio.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Mallà.
0: Aquí col·leccionem bons records, com altres, per exemple, targetes postals. Bé, si ets dels habituals, dels fidels d'aquest temps de ràdio, ja saps de què anem. Però la ràdio és tan fantàstica que sempre ens dona l'oportunitat de que ens descobreixin a cada programa nous amics, a cada cançó, a cada vivència recordada i compartida. D'alguna manera, vivim amb l'esperança de ser un record. Ramon de Campoamor assegurava que maca, molt maca, serà una esperança, però és molt dolç un record. I quan tu potser ja et pensaves que els tenies controlats, que els records ja no et feien pupa, així com per casualitat, passejant per el dial de la teva ràdio, ensopegues amb un sonet, el Malla, que posa cançons que encara et diuen cosetes al cor i a la memòria. Jo amb aquesta i en la meva adolescència m'imaginava conduint per la Gran Amèrica, per una autopista anomenada Aventura,

Ventura Highway. Autopista Aventura. Eren les harmonioses veus tan ben combinades del grup Amèrica. Aquells que es van fer tan populars el 1971 amb la peça Horse with No Name, que aquí es va dir un caballo sin nombre. Però jo ara mateix estava pensant amb allò que volia fer cada vegada que escoltava aquesta cançó quan va sortir com a novetat i jo era un adolescent. Sí, m'imaginava per Amèrica, potser per la Route 66, conduint, quan encara no podia conduir, no tenia l'edat, però tenia tantes ganes. I estava pensant en totes aquelles coses que volíem fer i que encara no hem fet. Ens donarà temps de fer-les? Tindrem l'oportunitat? O serem tan babaus de tenir l'oportunitat davant dels nostres nassos i, com ha passat en tantes d'altres ocasions, deixar-la escapar? Com quan se t'escapa el tren i tu ja estaves a l'andana, però se t'ha escapat i et quedes amb aquella cara de... Tu ja m'entens. Una tarda de dissabte de 1972, com sempre, estava amb la colla d'amics escoltant Rafael Túria a Ràdio Barcelona en un programa que es deia Sabadeando. Però aquella tarda em comentava que hi havia una cançó que ja havia sigut número 1 als Estats Units feia molt de temps i que per fi es publicava a Espanya. Em va atrapar des del primer moment. No tenia mal gust, oi? Corazón de Oro. Heart of Gold. Per somiar desperts i en colors. Sí, esclar, era Neil Young.

0: Quina meravella. Neil Young. I la seva misteriosa relació amb els sentiments. Estava pensant que un record d'amor també s'assembla a l'amor.
1: Sí.
0: També és una joia. I en aquella ràdio musical tan creativa, tan original, tan fantàstica, que es feia des de Barcelona als anys 70, sonaven petits tresors com aquesta, que recordo que li agradava especialment al malaurat Tony Ronald, The Guitar Man.

0: amb cançons com aquesta. En aquells anys 70, em sembla que era encara més fàcil que ens enamoréssim, eh? I ens enamoràvem, sí. Esclar que els bons records duren molt temps,
1: sí.
0: Els dolents encara més. Totes aquestes, si em permeteu, són algunes de les meves cançons més especials. Ai, quantes vides desperdiciades, cercant aconseguir una felicitat que ja es té, però que moltes vegades no veiem. La verdadera felicitat potser consisteix en estimar el que tenim i no sentir-nos tristos per allò que no tenim. I un dia va venir de vacances la meva cosina Margarita, que vivia a França. Va portar un tocadiscos, petit, portàtil i uns discos. Uns discos que aquí encara no havien sortit. I de tots ells em va atrapar immediatament aquest. The Fool. El boig. Cantava en anglès, però era francès. Gilbert Montagnier.

0: aquesta, sens dubte, era una gran cançó, eh, Cocodrils. The Fool, de Gilbert Montagnier. Estic fent tot el possible perquè aquí al club t'hi trobis molt a gust. I si és així, digue-ho als teus amics, eh? Que així encara en serem més. I seguirem endavant plegats. Potser som els últims romàntics. I què?
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: I és que les cançons tenen un poder incalculable, increïble, espectacular. Els neuròlegs saben que l'única porta d'entrada al cervell és la memòria. I això és el que sempre intentem estimular-te des d'aquí. Ara m'estàvem recordant d'un estimat company de doblatge, del que he après moltes coses, perquè també m'ha dirigit moltes vegades, que entre els companys li diem el Rocky, però que es diu Francesc Rocamora, de Sabadell. Un dia de festa d'estiu, no fa pas gaire, es veu que es va aixecar amb una cançó al cap. I no se la treia del cap ni volia treure-se-la. El que volia era identificar-la per buscar-la, per localitzar-la i tenir-la a prop. Allò que us dic jo a vegades, que hi ha cançons que hauríeu de tenir a la vostra farmaciola, al vostre botiquín d'emergències musicals, per si de cas, per si un dia teniu que celebrar alguna cosa perquè tot ha sortit bé o tot el contrari, per si un dia la música us pot ajudar a superar un moment d'aquells tontets. Bé, al final no va poder més i a l'hora de dinar, que jo estava en un restaurant de Vinaròs disfrutant del meu dia de festa, em sona el mòbil i era el Rocky, que em diu: sisplau, Albert, jo et canto una mica la cançó, però m'has de dir de qui és, perquè no ho puc suportar més. Porto tot el matí donant voltes, la necessito i no tinc ni idea, no sé per on començar a buscar-la. Però sé que m'agradava molt, l'havia oblidat i avui no me la puc treure del cap. Bueno, doncs, la cançó era aquesta. La veritat és que en Rocky la va cantar prou bé per telèfon, perquè jo la vaig identificar de seguida. No va ser número 1 aquí. És dels anys 60, però és realment preciosa. De Roger Whittaker, Durham Town.

I tu potser estàs pensant que ja no es fan cançons així. Jo també ho estava pensant, i també estava pensant que m'hagués encantat ballar-la amb tu, però no estaves aquí. I que tranquil que es va quedar el meu compi francès quan finalment va localitzar la cançó aquesta de Roger Whittaker. I és que la música sempre es recorda. Va associada als records, igual que l'olfacte. Pots estar-ne ben segur. Cocodril, cocodrila. El passat ens recorda contínuament el que ara no som. Chaplin deia que la vida no és significat i afegia que la vida és desig. T'has parat a pensar que les grans desil·lusions en algun moment de la teva vida han sigut grans il·lusions? Quan penses que coneixes totes les respostes, ve l'univers i et canvia totes les preguntes.

si tu no existissis. Es preguntava jo de Zen. Sí, aquell que va triomfar tant amb la cançó A toi, que també va fer en castellà. Algú se'n recorda d'aquesta? Corria 1982. Era realment...

0: La història no acabava gens bé, almenys segons el videoclip que acompanyava aquesta cançó en aquell 1982, per exemple, el programa Aplauso de Televisió Espanyola, que aleshores encara continuava sent l'únic canal de televisió que podíem veure en aquest país. Five Miles Out va ser just anterior al gran èxit de Moonlight Shadow, perquè era una cançó també de Mike Oldfield i amb la veu de Mike Reilly, que durant un temps se li deia la veu de Mike Oldfield perquè cantava les seves millors cançons, les que ell escrivia i les que ell tocava. 5 milles fora, anava desviat aquell avió. Tot i que a mi em recorda Manresa.
1: Sí.
0: A mi aquesta cançó em recorda una història curiosa de Manresa. Sí. Sonava per la ràdio i, bueno, allò, aquell oportunisme que tenen algunes cançons, que en aquell moment no te n'adones, eh? O sigui, la història, ja ho saps, no sembla mai història quan l'estàs vivint. La cara us posaré és la banda sonora d'un conte meravellós que vaig tenir l'oportunitat de viure la Setmana Santa de 1984. Va durar com la Setmana Santa, només 5 dies, però sempre va quedar el seu record i aquesta cançó. Una cançó que aquella Setmana Santa del 84 em van enviar perquè era novetat de la setmana. Em va sorprendre des del primer moment. Després no va ser número 1, però va sonar força. Will It Be Good? Un senyor que vaig tenir l'oportunitat més tard d'entrevistar en directe, Nick Kershaw.

0: I allà, a la gran pantalla, Viena li deia a Johnny Guitar: menteix-me i digues que m'estimes. I la malaurada actriu Maria Esquerino, una de les primeres entrevistes de la meva vida, amb només 15 anys, sempre deia últimament que la joventut està per damunt de tot i que és el que sempre es troba més a faltar.
1: Amb tots vosaltres, Albert Malla.
0: Algú ha definit el temps com allò que els homes intentem matar, però que acaba matant-nos. Els indis Hopi, a les praderies americanes, reflexionaven sobre el futur i deien: el temps és ara, i nosaltres, aquells que estàvem esperant. Potser sí. Aquí intentem congelar el temps i els records. Has connectat amb el Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Et sona això que està entrant? A mi sempre m'ha agradat molt.
1: Recordes? Cocodril?

0: Nightingale, una de les bones, i en té moltíssimes, de la meva estimada Carole King, que al costat de la seva parella artística i sentimental Gary Goffin van muntar una autèntica fàbrica de bones cançons per ells i, sobretot, per molts d'altres intèrprets que amb elles van triomfar. Ja saps que el Cocodril és la crònica sentimental de més de 50 anys de música pop per gent com tu, amb sensibilitat musical, i malgrat tots els obstacles, seguim endavant. I cada vegada amb més amics, amb més oients. Diuen que la música és capaç de despertar les emocions adormides, moments oblidats en alguna part de la memòria. Ens agrada despertar el millor d'una època daurada i possiblement irrepetible. En aquesta estoneta estem compartint algunes de les meves cançons més especials. Si ara pogués preguntar-li al radiofonista Luis Arribas Castro, Don Pollo, quina podria ser una de les seves cançons més especials, segurament em diria una que de tant en tant comentava per antena. Quan als anys 70, durant tot el matí del diumenge, anava repetint allò que deia...
1: Buenos días, Cataluña. Saluditos desde la radio. ¿Sabes una cosa? ¡Qué bonita eres, Cataluña! ¡Qué bonita eres, Cataluña!

saps, una de les primeres en català del Nano, una de les que més li agradaven a Luis Arribas Castro, el genial radiofonista. De vegades ens recordem d'alguns episodis de la nostra vida i a l'arribar a certa edat ja hem de trobar proves per estar ben segurs que no els hem somiat. Sí, necessitem proves per estar totalment convençuts de que allò que recordem realment va succeir.

Una petita obra d'art d'aquella primera època dels germans Vigís, amb aquella vena dramàtica, amb aquells lentorros que estremien a les noies i feien somiar als nois, quan per fi elles deien que sí, que estaven disposades a ballar una balada de dos en dos. Apropet l'un de l'altre, no gaire apropet, perquè llavors contínuament estaven separant-te amb l'efecto palanca, no?, amb el que es deia, amb els colzes. Acabaves esgotat i bastant nerviós. Però és el que hi havia, és el que ens ha tocat viure, per sort o per desgràcia, tota una generació de cocodrils. La cançó era Wars. I tant.

Hush eren els Herman Hermits de la fresca escena pop britànica dels anys 60, perquè clar, en aquell temps no tan sols hi havia els Beatles, que eren els més grans i els més coneguts, però a més hi havia molts grups com els Herman Hermits que feien aquest pop senzill que sempre ens ha encisat, no? Com estàs? Com van les coses? I l'amor, Com està l'amor? El tens més o menys controlat, sí o no? Bueno, per si ara no el tens a prop, prepara-ho tot, per si se li acudís venir sense avisar, com ha fet altres vegades. Deixa la porta ben oberta, dona-li facilitats, prepara el sofà més còmode, que s'hi trobi a gust. I després, sobretot, intenta que no torni a marxar. És clar que no sé per què. Com deia Voltaire, no sé per què m'enrotllo. Deia Voltaire, hi ha algú tan intel·ligent que aprengui de l'experiència dels altres?

0: Hola, com anem? Nosaltres molt contents de saludar-vos. Ara comença una nova edició de la primera llista, un repàs exhaustiu durant dues hores de les 40 cançons més destacades de la setmana. Fa tot just una setmana vam deixar el primer lloc a les mans de Quevedo i Elvis Crespo. La Graciosa va ser líder la setmana passada, pujant 14 posicions de cop i emportant-se la pujada més important de la setmana. Veurem si mantindrà aquest lideratge que va aconseguir tan espectacularment o si hi haurà canvis. En una llista que tindrem 3 entrades aquesta setmana. Avui tirem la casa per la finestra, mes d'agost, és habitual que hi hagi una entrada com a molt o cap, però aquesta setmana en tenim 3 per posar de cop a la llista, per tant hi haurà renovació a la llista. Avui diem adeu a Milky, David Guetta, Just the Way You Are, tampoc sonarà Ivan Herzog amb Des de Lluny i Dominic Fike amb Baby Doll. Per tant, descobrirem quines són les cançons que substitueixen aquestes 3 sortides i també avui a la categoria dels aspirants una novetat. Per tant, tenim feina per fer, eh? Tenim feina, i de fet la feina la comencem ja de seguida, perquè a la posició 40 entra Negrita, el debut a la primera llista dels Pitipana.
1: Aquesta cançó
2: avui entra a la primera llista.

0: Rússia mantenint el mateix número que fa tots just una setmana, des de la 38. No volem fer baixar aquesta, que ens encanta, la millor gent del planeta. 21 setmanes i manté posició. A la 37, una que fa tots just una setmana, et vam presentar la categoria dels aspirants. Parlem de Shine, la nova cançó de UGL al costat de French Montana i de David Guetta, ritme estiuenc, una cançó que ens enganxa de mala manera i que ja hem decidit entrar a la llista des de la 37, Shine.
1: Aquesta cançó avui entra a la primera llista. Número 3.

0: Setmana 14 per Dampir Albo i el Comboi. Ai, ai, ai, quin goig que fas. Doncs mira, fa tan goig que manté posició Dampir Albo i el Comboi. A la 35, baixada per The Cure, una de les tres cançons que té a la primera llista Olivia Rodrigo.
1: Número 3.

0: de la 33 amb un altre cop la seva cançó per aquest estiu 2026 amb aquest ritme setent i tan impositiu. I atenció, perquè a la 32 hi tenim la tercera entrada d'aquesta setmana, que se l'emporta l'Scat Sai, que portaven aquí a la categoria dels aspirants 3 setmanes i que finalment s'incorporen, i a més des d'una posició prou amunt. Des de la 32 entra això que es diu Animal.
1: Aquesta cançó avui entra a la primera llista.

0: Far del Sud, èxit de Sopa de Cabra. Amb aquest remix se fa Jordi Roca, un dels germans Roca, en aquest cas amb el seu alter ego musical, que és Jordi Stone. En puja dues, des de la 31 a la 30, baixada d'un lloc per Tutu Turu, l'èxit de Cider Run, que ens acompanya des de fa ja 23 setmanes.
1: Número

0: Alex Warren, situat des de la 29, baixada de dos llocs per aquesta cançó. A la 28, avui tenim la pujada més important de la setmana, que és de 12 posicions per una cançó que fa tot just una setmana va entrar des de la 40 i en 7 dies ja s'encruspeix 12 de cop. Parlem del debut a la primera llista de Stella Lefty, amb això que es diu Boston.
1: La cançó que més puja.

ben bona per Summer. My Body's Not Ready, tercera setmana a la primera llista i atenció que en suma 7, de la 34 a la 27. De seguida la 26, abans ens anem a la categoria dels aspirants, perquè aquí encara hi continuem tenint des de fa 5 setmanes a Michiko, el debut de DJ Goji al costat de Jason Derulo i de Melody, aquesta cançó tan esperada.

Bruno Mars, una de les cançons del seu de Romantic, en puja 5, se deia On My Soul, i la tenim des de la 25. A la 24, dos amunt per un dia qualsevol d'agost, l'èxit de

Doctor Prats encara continuen portant el seu bon rotllo a la primera llista, que es deia, aquesta cançó es deia Energia, la tenim des de la 20, en baixa una. També en baixa una, Olivia Rodrigo. Drop Dead passa de la 21 a la 22.

0: Navarro serveix per tancar aquesta primera hora de la llista inigualable. L'avui la tenim situada des de la 21, baixant dos llocs. I abans de tancar hora, com sempre, anem a recordar una cançó que tal setmana com la que ens trobem, però d'anys enrere, havia estat líder de la primera llista. Avui viatgem, no gaire lluny, viatgem al 2024, perquè tal setmana com la que ens trobem de fa un parell d'anys, el número 1 era per la Karol G, amb una cançó que va rebentar-ho de mala manera aquell any. Parlem de Si antes te hubiera conocido, la seva cançó brutal, que encara continua sent una de les més escoltades de la bitxota, serveix per tancar hora. Per tant, amb el tot el ritme estiuenc de fa un parell d'estius, tanquem la primera hora de la llista.
1: Ha arribat el moment de viatjar en el temps. Aquesta cançó va ser número 1 de la primera...

0: La Industrial Market continua aquest estiu. Del 19 al 25 d'agost t'esperem a Pals, al Parc de Torremora, a les antigues instal·lacions de Radio Liberty. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. Si aquest estiu encara no has vingut a la Industrial Market, ara tens una nova oportunitat. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket. Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
1: Ràdio Capital.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 10.
0: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista.

doncs res, per obrir aquesta segona hora de la primera lista amb aquest Dansteria, pujat a 3 llocs en la seva sisena setmana amb nosaltres. Hem obert la segona hora. Si t'has perdut la primera, que sàpigues que hem entrat des de la 40 Pity Pan amb Negrita, també. Yuziel, French Montana i David Guetta amb Shine des de la 37 i també Cat Sai des de la 32 amb Animal. Hem presentat a la categoria dels aspirants cançons de setmanes anteriors, per exemple Michiko, de DJ Goja, Jason Derulo i Melody. I ara obrim aquesta segona hora, doncs, viatjant de nou a la categoria dels aspirants per escoltar Malcolm Todd, que també el tenim des de fa un bon grapat de setmanes, amb aquesta que es diu E-Rings, que continua sent èxit viral. De moment encara no entra a la primera llista i sona com aspirant.

0: que vindran.
1: Els Catarres els tenim des de la 18 diumenge sense drama. Ja va liderar la primera llista i des de llavors ens ha anat perdent pistonada. També ha anat perdent pistonada Olivia Rodrigo. La tenim des de la 17 amb baixa 6 amb Stupid Song. Número

clarament al costat de Lola Índigo, Petito A. Atenció, dues amunt per aquesta cançó fantàstica que ens està acompanyant aquestes setmanes d'estiu. A la 15 també ens acompanya aquest estiu. Imagina, la nova de Flashy Ice Cream, que en suma una. Número

0: setmana la tenim més amunt, aquesta producció d'Another, Tall to You. Des de la 14 l'hem escoltat, en suma una. I seguim amb cançons que sumen una posició, també en suma una aquesta setmana, l'Ofrac García. Un artista mimat a la primera llista, ens encanta tot el que fa aquesta. Ens porta unes bones vibracions impressionants, per això una setmana més la fem pujar. Des de la 13, vine a buscar.
1: Número 13.

0: Els 31 fams sonen des de la 11, en sumen una, anem tirant, van tirant, mica en mica, pujant, poquet a poquet, però l'important, pujant posicions des de la 11. I atenció, abans d'obrir el top 10 i descobrir una entrada, que perquè avui Ariana Grande n'ha sortit del top 10, descobrirem qui ha entrat al top 10. Abans, passem de nou a la categoria dels aspirants per estrenar la novetat que tenim aquesta setmana. I és estrany perquè no és ben bé novetat, és una cançó del 2025 que forma part de l'últim treball d'estudi dels Tame Impala i que, curiosament, va ser senzill abans que Dràcula. Es diu Loser, nova cançó de Tame Impala que posem com aspirant, però és que aquestes últimes setmanes aquesta cançó ha despuntat de mala manera gràcies a una banda sonora. Per tant, escolta, Tame Impala, que torna a la primera llista amb Loser i nosaltres els rebem amb els braços ben oberts.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

0: Arriben les 10 cançons més importants de la setmana.
1: Here we go. Yeah.
2: El top 10
0: de la primera llista.
3: M'acabo d'aixecar, no sé quina hora és. Entra l'airet per la finestra.
2: Número 10.

Doncs espectacular l'entrada que fan aquesta setmana Dani Six Iskit amb Que s'aturi el temps. 10 posicions amunt en tan sols 7 dies per aquest duet del Maresme amb aquesta cançó que entra al top 10. A la nova baixada d'un parell llocs per Dai Dai, l'èxit de Shakira i Burna Boy. Número 1.

Taylor Swift una setmana més escala posicions. Fa tot just una setmana va entrar al top 10. Aquesta en suma dues. I knew it, I knew you. Ja està a la 8. A la 7, redueix un lloc. Temper City, Self Aware. Estava a la 6 i ara està a la 7. Números.

Una setmana més que UGL i Ultranet continuen escalant posicions a la primera llista, Moving to the Sun, en suma dues. La tenim situada des de les 6. A les 5, uns que ja van liderar la primera llista i que van perdent pistonada són els Tiets. Era això, passa de la 2 a la 5.

Una setmana més, els Amics de les Arts, doncs van fent passet, passeta, van pujant posicions. Els tenim des de la 4, que estàs deia segurament t'estimo. A la 3 també puja Joan Dausà, al costat de Mama Duixa, ja està situat a la 3, a punt de liderar amb aquesta Papi, posa

0: Banda Neon, Búhos i Mon DJ s'estan fent tips de sonar aquest estiu amb aquesta calorada que està fent, que estan fent aquests mesos estiuencs, i aquest ventilador que ha fet doncs, molta companyia a molts de nosaltres. I Banda Neon, doncs mira, ja els tenim a la 2 sumant una posició amb aquesta cançó que veurem si d'aquí una setmana serà líder o no de la primera llista. De moment aquesta no ho és. No és líder, perquè el líder continua una segona setmana, evidentment, a les mans de Quevedo i Elvis Crespo, que no en tenien prou amb 7 dies, necessitaven una nova setmana liderant la primera llista amb La Graciosa. Per tant, amb La Graciosa tanquem la primera llista. D'aquí una setmana ens hi tornem a posar més èxits. Que vagi molt i molt bé. Adéu!
1: Una producció de primerafila.cat. No.

0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Radio Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
2: A Begú, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
3: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
2: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
3: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
2: Informació i entrades a visitbegú.com.
3: Fira d'Indians a Begú.
4: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
5: Ganarles el derbi es lo único que pido.
6: Volver a ser grandes.
7: Un altre sextet serà massa.
8: Torna a somiar, torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
9: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
10: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
11: Marxo a la platja.
12: Aquestes hores, si no podràs aparcar.
11: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
13: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Llafranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
14: 25 anys.
15: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
16: Ràdio Capital.
14: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Amics de Ràdio Capital de l'Empordà, per molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 12.
2: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana, una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de guayú o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Més informació a latoscanapalamos.com. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
3: La Industrial Market continua aquest estiu. Del 19 al 25 d'agost t'esperem a Pals, al parc de Torremora, a les antigues instal·lacions de Radio Liberty. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. Si aquest estiu encara no has vingut a la Industrial Market, ara tens una nova oportunitat. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket.
4: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
5: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra i sabem veure possibilitats allà on encara només hi ha un terreny, una casa per reformar o una primera idea. A les Voltes Real Estate t'ajudem a trobar l'espai i ens ocupem de convertir-lo en la casa que imagines. Projecte, construcció, reforma i interiorisme. Un sol equip, un únic interlocutor. Explica'ns com vols viure. A les Voltes ho fem realitat. Les Voltes Real Estate, de la primera idea fins al lliurament de les claus.
6: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
7: Més econòmic del que et penses.
6: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio.
7: Del nostre web.
6: De les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
7: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
6: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova. 25 anys.
8: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia, i vosaltres la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè sens dubte un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
0: Ràdio Capital.
6: 25.

0: 25 anys.
1: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç, il·lusió i vocació, sens dubte, de servei públic, pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
2: A Ràdio Capital.
3: Et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista. Ella ja...

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
3: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
2: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
3: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
2: Informació i entrades a visitbegur.com.
3: Fira d'Indians a Begur.
4: Ganarles el derbi es lo único que pido.
5: Volver a ser grandes.
6: Un altre sextet. Serà massa.
7: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
8: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
9: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
10: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
11: 25 anys.
12: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
13: Ràdio Capital.
11: 25 anys.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen rucs.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa.

0: street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: 25 anys explicant l'Empordà amb veu pròpia.
2: Ràdio Capital.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: La Industrial Market continua aquest estiu. Del 19 al 25 d'agost t'esperem a Pals, al Parc de Torremora, a les antigues instal·lacions de Radio Liberty. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. Si aquest estiu encara no has vingut a la Industrial Market, ara tens una nova oportunitat. La Industrial Market, el màrquet més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket.
1: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
2: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 3. Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
2: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
3: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
4: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats, t'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava.

feia que no escoltaves aquesta cançó. Hi ha una ràdio on només hi sona bona música les 24 hores del dia.

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lladó des del segell musical Bank Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps. I res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Búhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: qualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 4.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Ella

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana, una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de guayú o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Més informació a latoscanapalamos.com. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
3: Marxo a la platja.
4: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
3: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
5: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
6: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49-83-12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.

0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Ves al tanto a la platja a veure si clavaràs una garoina al cul.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: La Industrial Market continua aquest estiu. Del 19 al 25 d'agost t'esperem a Pals, al Parc de Torremora, a les antigues instal·lacions de Radio Liberty. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. Si aquest estiu encara no has vingut a la Industrial Market, ara tens una nova oportunitat. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket.
1: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
0: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
2: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
3: Més econòmic del que et penses.
2: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
3: del nostre web,
2: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
3: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
2: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: qualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
3: La Industrial Market continua aquest estiu. Del 19 al 25 d'agost t'esperem a Pals, al Parc de Torremora, a les antigues instal·lacions de Radio Liberty. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. Si aquest estiu encara no has vingut a la Industrial Market, ara tens una nova oportunitat. La Industrial Market, el màrquet més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket.
4: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
5: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
4: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
5: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
4: Informació i entrades a visitbegur.com.
5: Fira d'Indians a Begur.
0: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
6: La ràdio de l'Empordà. 25 anys explicant l'Empordà amb veu pròpia.
0: Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Ella...

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Marxo a la platja.
3: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
2: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
4: Aquest estiu, mou't en comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
5: Quan penses en Itàlia, penses en La Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana, una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de wagyu o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Més informació a latoscanapalamos.com. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
6: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate, venem propietats coneixent-ne el valor, el territori i tot allò que les fa úniques. Més de 25 anys d'experiència al teu servei i al servei de la teva propietat. Estàs pensant a vendre? Parlem-ne. Les Voltes Real Estate, la teva propietat, en mans de qui coneix l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital. 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 8.
2: Ganarles el derbi es lo único que pido.
3: Volver a ser grandes.
4: Un altre sextet serà massa.
5: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
6: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
7: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
8: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores,
9: perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta.
8: Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
10: La ràdio de l'Empordà.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
11: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me?

0: 25 anys.
1: Hola, amics de Ràdio Capital. Soc l'Uri d'Ernest de Vitara i ex-col·laborador de Ràdio Capital ja fa uns anys. M'agradaria enviar-vos una molt, molt, molt forta abraçada i una grandíssima felicitació per aquesta celebració, per aquest aniversari. I moltes gràcies per la tasca que fa Ràdio Capital de demostrar que la ràdio sempre hi és, inclús fora de Barcelona, i una felicitació grandíssima. Molts ànims. Adeu, adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
3: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
4: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
5: 25 casinques sonant amb tu. Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 10.
2: A Begú, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
3: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
2: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
3: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
2: Informació i entrades a visitbegú.com.
3: Fira d'Indians a Begú.
4: La Industrial Market continua aquest estiu. Del 19 al 25 d'agost t'esperem a Pals, al Parc de Torremora, a les antigues instal·lacions de Radio Liberty. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. Si aquest estiu encara no has vingut a la Industrial Market, ara tens una nova oportunitat. La Industrial Market, el màrquet més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partir, perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts.

0: 25 anys.
1: Amics de Ràdio Capital de l'Empordà, per molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez, 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país, i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu, una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Ves al tanto a la platja a veure si clavaràs una garoina al cul.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels de Platgenero i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Me dic Esmeralda, sóc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.
3: Ella

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys.
3: Benvolguts amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
4: Ràdio Capital.
3: 25 anys.

Barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat. Escoltes, Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25.